Com aquest li han fet el riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Pare, el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu.

escaldarà caramel a la barca. Hi haurà el blat entre les runes pares.